0: Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els Cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
2: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
3: Este domingo 21, a las 18 horas, el Mundial se vive a lo grande en Son Fusteret. Fitbuy y Son Fusteret se unen para que disfrutes en directo del emocionante partido entre España y Arabia Saudí en una espectacular pantalla gigante. Y la experiencia no termina aquí. Durante toda la jornada podrás disfrutar de la Mallorca Burger Fest, con las mejores hamburguesas, el mejor ambiente y entrada totalmente gratuita. Recuerda, este domingo 21 de junio a las 18 horas en Son Fusteret. Fitbuy y Son Fusteret, unidos para vivir juntos la emoción del Mundial. ¡Te esperamos!
4: Un día más en Fitbuy Radio.

0: Festes de Sant Pere a Andratx. Del 7 de juny al 5 de juliol són moltes les coses que pots viure a Andratx. Activitats esportives, música diversa, ball de bot, rebel·les, exposicions, sopar solidari, ball en línia, cinema a la fresca, activitats infantils i contacontes i les nostres grans senyes d'identitat, la cursa baixada de carretons i el 13è Brutaló. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. Del 7 de juny al 5 de juliol, Festes de Sant Pere. Andratx està de festa.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.

0: one way. Sant Joan a Mancor de la Vall, amb els cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: Esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Freeway Radio 103.9.

0: En Cultura, la Catedral de Mallorca abre una nueva mirada sobre la huella de Antoni Gaudí en la SEU, con la exposición Gaudí, Liturgia, Arte y Modernidad.
1: La SEU vuelve a mirar a Gaudí. 100 años después de su muerte, la Catedral de Mallorca dedica una exposición a una de las intervenciones más singulares de su historia, la reforma impulsada por Antoni Gaudí y el obispo Pere Joan Campins.
2: Podem interpretar millor lo que suposa Antoni Gaudí per a la Catedral de Mallorca avui. És necessària una mirada llarga, profunda, fonda, que va des del passat més recent i arriba a aquells anys entre 1902 i 1915, quan es va dur a terme una transformació que va definir i redefinir el temple principal de la nostra illa.
1: La muestra quiere acercar al público aquel momento en que arte, liturgia y modernidad se encontraron dentro del templo, una transformación pensada no solo desde la técnica, sino desde la belleza y el sentido espiritual del espacio.
3: La manera en que treballa el ferro forjat, la ceràmica, que ho podem veure tant en el mural ceràmic com també en el trencadís de la volta de la Capella de la Trinitat, és un altre material també molt present en aquest cas i molt característic de tant del modernisme com en aquest cas de l'obra de Gaudí, com bé sabeu, i també, per exemple, la fusta. El mobiliari litúrgic que podreu veure, la fusta també és un element que ell també l'amplia molt. El mobiliari litúrgic que ell dissenya per la seu combina molt bé aquests dos elements, fusta i ferro forjat, no? La fusta també com una cosa més sòlida i el ferro que dona una sensació més bé, com bé deies, no? De lleugeresa, i és una manera de combinar-ho d'una forma totalment esplèndida i extraordinària.
1: El recorrido se articula en tres ámbitos, el interior de la SEU, el claustro y el Museu d'Art Sacro. Incluye piezas, paneles explicativos y maquetas vinculadas a la intervención gaudiniana, como el conopeu, el tintinacle o la escalera para la exposición del Santísimo.
4: Era un místic, era un home enamorat de la natura, enamorat de la litúrgia, enamorat de la paraula de Déu. I ara, quan celebram el centenari de la seva mort, recordam precisament tota aquesta obra, aquesta gran obra que ha fet, que llavors la va realitzar precisament dins la nostra seu d'aquí, dins la nostra catedral, fent aquella gran reforma. Una reforma que va obrir molts espais que estaven tancats, va posar la seu del bisbe, per això se li diu la seu.
1: L'exposició se inaugura el 18 de juny i podrà visitar-se durant tot un any. Una invitació per a redescobrir a Gaudí des de la luz, la memòria i l'alma de la catedral.